bàbá òbí jíkọ maria ebenezer òbí máa ṣe lénìí máa ṣe lọ́la ló sún ẹlòmíì débi tá a wà.